0: El jutjat d'Amposta aquest dijous, després de ser detinguda per la Policia Nacional a València el dimecres. Després, els Mossos els han portat a la casa familiar situada al carrer Major de Santa Bàrbara i finalment s'ha trobat el cos. Al cap de setmana, els Mossos ja van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes del nadó. La plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. La causa continua sota secret de sumari. Al poble tothom parla de la situació d'insalubritat en què vivien amb les tres filles. El nadó gairebé ningú l'havia vist. L'Ajuntament es defensa i explica que Serveis Socials havia obert diversos expedients a la família. Josep Lluís Gimeno és l'alcalde de Santa Bàrbara.
1: Bueno, des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirit, l'hem depositat a l'ENS que l'ha demanat, i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
0: Recordem que la parella la va detenir la policia després que l'avi hagués denunciat la desaparició del petit.
2: Tret de sortida la nova temporada de Ràdio 4, aquesta emissora que enguany commemorarà els 50 anys del seu naixement. La nova temporada comença aquest dilluns sota el lema La ràdio que t'escolta. Sònia Urbano és la directora de Ràdio 4 a Ràdio Nacional Catalunya.
3: Aquest 50 aniversari no serveix només per posar en valor el nostre passat. Volem posar el focus en el present de Ràdio 4. D'una ràdio que enceta una temporada en la que oferirem informació rigorosa, propera, quan la realitat cada vegada és més confusa, que divulgarà, que acompanyarà, que entretindrà.
2: A banda de consolidar la seva graella, també creix amb noves incorporacions com el programa La Tàctica, Mariola Dinarès, El Quart Temps, amb l'actualitat esportiva, de la mà de José María Rubí, o La Comanda, amb Natàlia Sánchez i Raúl Balam. A més, els serveis informatius es faran càrrec de l'antena de les 2 a les 3 de la tarda, també cada hora amb els butlletins informatius i amb l'edició vespre amb l'Andreu Vinyas al capdavant. En esports, la directiva del Barça ha fixat la celebració de l'Assemblea General Ordinària per al proper dissabte 19 de setembre. Es presentaran per tercera vegada consecutiva resultats positius. La Junta de Joan Laporta repetirà el format telemàtic sense l'assistència física dels socis compromissaris escollits. Encara de futbol, el director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet balanç d'un mercat complex amb moltes operacions, ha dit.
4: Esa hoja de ruta tenía una serie de hitos y se han cumplido. Los nombres que han llenado esos espacios son los que pensábamos el primer día. No, pero sí es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes.
2: I avui arriba al Parc del Fòrum una nova edició de l'Extrem Barcelona, el certamen d'esports urbans que convertirà durant 3 dies la capital catalana en l'epicentre de disciplines olímpiques com l'skateboarding, el bàsquet 3x3 o el BMX freestyle. De la cultura, Emma Vilarasau, Jordi Buixaderas, Carles Sanz, el primer espectacle conjunt de La Calòrica i Té de Teatre o El retorn de Dakota de Jordi Galceran són alguns noms destacats de la nova programació del Teatre Poliorama. La sala de la Rambla de Barcelona celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 3 dècades de gestió de l'empresa 3x3 fundada per De Goll de Gom, El Tricicle i Anexa. Marta Orquín.
5: El dinar familiar de la Truita, la comèdia protagonitzada per Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas, torna al Poliorama per obrir una programació que reunirà 16 propostes, 7 de les quals estrena, com Per fi me'n vaig, de Carles Sanz, Les dones Piñeiro, primer muntatge conjunt de La Calòrica i Té de Teatre, El quinto paso amb Chino Darín i Ginés García o El retorn 30 anys després de la comèdia Dakota de Jordi Galceran, dirigida ara per Marta Butxaca i amb Roger Coma. Una temporada eclèctica fidel a la identitat del Poliorama de combinar comercialitat amb qualitat, com destaca Anna Rosa Sisquella de Goll de Gom.
6: La Truita, que comença amb un súper excitàs, després una experiència brutal, que és Té de Teatre i La Calòrica, és a dir, juntar dues companyies i a l'estrena de Dakota que és la reposició, totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
5: La temporada celebra tres efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3 i els 30 de la seva gestió al Teatre de la Rambla. Degoll de Gom, Tricicle i Anexa són els fundadors d'aquesta empresa que ha sumat socis com La Brutal, Té de Teatre i aquest últim any Anna Victori, gerent de la sala, i Josep Domènech de Vitor.
6: Tots hem tingut un gran amor pel teatre,

0: i pel que fèiem, per davant de l'economia, que en moments ha sigut dura.
1: Paco Mir estrenarà una adaptació de Cyrano en la programació complementària del teatre, que compta també amb propostes familiars, musicals i les nits del poble.
2: I avui acabem amb la música de Guillem Gisbert.
3: Vull dir-ho ara, si no després les coses es compliquen.

0: com hem de fer les coses.
1: Qui ha publicat un nou tema que sentim de fons, Entretén-me, primer avançament del seu nou disc, que sortirà el 13 de novembre. És el segon àlbum en solitari del cantant de Manel, després del seu debut, Balla la Masurca, publicat el 2024.
0: Així que no presumeixis. Lluny ja queda el temps en què ens impressionarà.
1: Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.

0: menors. Ràdio 4 ha pogut confirmar en fonts del Departament de Justícia que un d'aquests menors ja havia complert mesos de privació de llibertat en un d'aquests centres de justícia juvenil, i és que tots dos adolescents de 15 i 16 anys, recordem, ja tenien antecedents policials previs, des d'agressions amb armes punxants, robatoris violents o conducció sense carnet de vehicles que prèviament havien sostret. Així les coses, els Mossos d'Esquadra continuen avançant en el procés d'identificació del grup dels agressors. En el moment de l'atac, la víctima, a banda dels dos menors arrestats i ja privats de llibertat, hi havia com a mínim altres dos joves.
1: I els Mossos continuen investigant la mort d'un nadó aquest dimecres al migdia, que va ser localitzat dins d'una bossa d'escombraries a l'interior d'un bloc del barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Segons fonts policials consultades per Ràdio 4, s'està pendent de rebre els resultats de l'autòpsia per poder determinar si la criatura va néixer morta o no. Això variaria radicalment la tipificació del delicte que se li imputaria als pares de del nadó, els qui de moment la policia continua buscant. En esports, la directiva del Barça ha fixat la celebració de l'Assemblea General Ordinària per al proper dissabte 19 de setembre. Es presentaran una vegada més resultats positius. Explica'ns, Germà García, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. La Junta Directiva del Barça va decidir ahir en reunió ordinària que l'Assemblea General de Socis Compromissaris se celebri el proper dissabte dia 19 de setembre, coincidint amb el partit que el Barça jugarà a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla de la setena jornada de Lliga. La primera convocatòria, com sempre, serà a 9:15 i a 10:00 la segona convocatòria. Val a dir que serà una vegada més, un any més, de forma telemàtica, i la mesa quedarà constituïda a l'auditori en 1899. El dia 4, segons els plaços que hi han previstos als estatuts, es donarà a conèixer l'ordre del dia. Es presentaran resultats ordinaris positius per tercera vegada consecutiva, hi haurà nou rècord d'ingressos superant per primera vegada els 1.000 milions d'euros, que en bona part vindran derivats de l'explotació de l'Spotify Camp Nou.
1: I encara de futbol, el director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet balanç d'un mercat complex amb moltes operacions, ha dit.
3: Esa hoja de ruta tenía una serie de hitos y se han cumplido. Los nombres que han llenado esos espacios son los que pensábamos el primer día. No, pero sí es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes.
1: I des d'avui, durant 3 dies, el Parc del Fòrum acull una nova edició del certamen d'esports urbans, l'Extreme Barcelona. De la cultura, Emma Vilarasau, Jordi Buixaderas, a Carles Sans, el primer espectacle conjunt de la Calòrica i T de Teatre, o el retorn de Dakota, de Jordi Galceran, són alguns dels noms destacats a la nova programació del Teatre Poliorama. La Sala de la Rambla de Barcelona celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 3 dècades de gestió de l'empresa 3x3, fundada per Dagoll de Gom, el Tricicle, i anexa més detalls, Marta Orquín.
4: El dinar familiar de la truita, la comèdia protagonitzada per Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas, torna al Poliorama per obrir una programació que reunirà 16 propostes, 7 de les quals estrena Com per fi me'n vaig, de Carles Sans, Les dones Piñeiro, primer muntatge conjunt de la Calòrica i T de Teatre, El quinto paso amb Chino Darín i Ginés García, o El retorn 30 anys després de la comèdia Dakota, de Jordi Galceran, dirigida ara per Marta Butxaca i amb Roger Coma. Una temporada eclèctica fidel a la identitat del Poliorama, de combinar comercialitat amb qualitat, com destaca Anna Rosa Sisquella, de Goll de Gom.
5: La truita, que comença amb un súper excitats, després una experiència brutal, que és T de Teatre i la Calòrica, és a dir, juntar dos companyies, i a l'estrena de Dakota, que és la reposició, totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
4: La temporada celebra 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3 i els 30 de la seva gestió al Teatre de la Rambla. De Goll de Gom, Tricicle i Anexa són els fundadors d'aquesta empresa, que ha sumat socis com La Brutal, T de Teatre, i aquest últim any Anna Victori, gerent de la sala, i Josep Domènech, de Vitor.
5: Tots hem tingut un gran amor pel teatre i pel que fèiem, per davant de l'economia, que en moments ha sigut dura.
4: Paco Mir estrenarà una adaptació de Cyrano en la programació complementària del teatre, que compta també amb propostes familiars, musicals i Les nits del pop.
6: M'he trobat un tros d'allò
1: bocins del cor. I avui acabem amb la música de Ginestà i Nil Moliner, que aquest divendres han publicat Amb qui estaràs, una

cançó que converteix la metàfora del cor trencat en records escampats per Barcelona. Doncs així hem arribat al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtv-e.cat. Que passin un molt bon dia.